0: una sabrosa.
1: Quan el dia s'apaga, Flash FM encén la festa.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Summer.

0: Jesus, tío.
1: Era mi rey.

0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Run, Calibre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el Calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Aquest és l'actual número 1 de la setmana, la medalla d'or del calibre 45, a càrrec d'Ugel. Amb aquest so tan característic, no falla, no falla mai aquest artista. Això es diu Moving to the Sun. Moving to the Sun, 7 i 2.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal.
0: Molt bé.
1: Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Benvingut i benvinguda a aquesta nova entrega de la versió d'estiu del Flash Matí, el vostre despertador de confiança, eh? Si sou dels que cada matí, quan us lleveu, quan comença a sortir el sol, poseu Flash FM, gràcies per ser-hi tot l'estiu. Us fem companyia en aquesta versió més curta i més pim-pam, més al peu del Flash Matí, doncs en aquest cas d'estiu, eh? Aquí l'Ortega, des d'ara i fins les 12 d'aquest dimarts, us estaré fent companyia per repartir el bo i millor de la música de ball, del ritme, el perreo, alguna així una mica més electrònica, una miqueta de tot, eh? Aquí per cada casa tenim una miqueta de ritme. Feu el que feu. Si ja us heu llevat i esteu, per exemple, a punt d'arribar doncs, a la feina, paciència, paciència. Si sou d'aquells i aquelles que esteu fent l'última setmana abans de pillar vacances, d'aquests que agafeu vacances més tirant a la part final de l'agost, doncs vinga, va, ànims. I si ja heu tornat, que jo crec que és més probable, perquè aquesta és una setmana de moltes tornades a les rutines, doncs escolta, és el que toca. Fem-ho fàcil i fem-ho junts, De seguida m'ho vaig jo, amb la Karol G, amb la Batial, o, per exemple, el Quevedo. Si és que amb el Quevedo podríem fer ja una ràdio sencera, eh? Sona la graciosa, va!
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Efectivament, fem-ho fàcil, va, la graciosa, amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Bon dia. Ella ja...

0: una sabrosa.
1: El teu combinat matiner. Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Karol G. Que si haguéssim aquí de començar a enumerar temes d'aquest artista, no acabaríem mai. Serien les 12 del matí i encara estaríem aquí dient títols, eh? En aquest cas, l'any 22 va presentar-nos Provenza, avui de nou, a Flash FM. Bon dia!
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Say my name. Vinga, doncs el name, el nom d'aquest artista és Movage Joe. És el nom artístic d'un paio francès que vam descobrir aquí a Flash FM, precisament amb aquesta cançó que escolteu al Flash Matí d'estiu d'aquest dimarts 18 d'agost a les 7:12. Això es diu

0: Bad Bunny, què faríem sense el Benito, eh? Què faríem sense ell? Aquesta és Nueva York. L'escolteu a Flash FM. Molt bon dia.
1: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: El 65.256.
2: Sèrie
0: 20.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Flash FM Andorra.

0: una nada más, una de las darreres cançons del Mike Towers des de Puerto Rico. No la més nova, perquè si no m'equivoco, la més nova fins al moment és la que va fer amb el Bizarrap, no? Aquella que tant, tant s'esperava, tantes expectatives tenia, i al final no dic que hagi passat desapercebuda, perquè això tampoc, però bueno, no sé jo si ha sigut... si ha tingut tot l'èxit que s'esperaven. En aquest cas, aquesta sí, eh? Una nada más a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Apropant-nos a 7:45 ara mateix d'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. Una nit més és el que molts de vosaltres voleu, eh? Les nits d'estiu, com ens agraden! Doncs mira, si voleu alguna nit d'estiu amb els de Flash FM, si entreu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, veureu detallades les properes festes Flash FM. Per exemple, una d'elles serà aquest mateix dissabte, una nova entrega del Vesprets de Rompujol, aquesta gira de vesprejos que tenen repartits arreu del territori. Aquest dissabte 22 estarem a l'Hospitalet de l'Infant, a La Brisa. Rompujol i Flash FM aquest dissabte a La Brisa, Hospitalet de l'Infant. No hi falteu!
1: Aquí qui mana és el Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: I amb Emília, també. La Tini i la Nicki Nicole. Aquesta és Blackouts.

0: la Batllal amb una de les cançons que la van portar a la fama, diria, mundial, eh? L'any 2016. Aquest és el Fiebre, avui l'escolteu de nou a Flash FM per engegar els motors aquest dimarts.
1: Tens del Flash matí d'estiu abans que es desfaci. Flash!
0: Ara mateix les 7:35, sona Elena Rose, una artista que no tenia molt ubicada fins que va col·laborar amb el Manuel Turizo i va presentar-nos aquesta cançó tan romanticona que es diu La Semana. Tenen amor aquí de sobres, tu. Vamos a

0: Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Qui no recorda una bona nit de festa o alguna anècdota xula amb col·legues, amb aquesta cançó, amb l'original, no?, del Henry Méndez, en aquest cas, el Juan Magán i companyia han fet aquesta remescla d'aquest mateix 2026.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Aviam va, a les 7:41 minuts ara mateix d'aquest dimarts, aquest 18 d'agost, repassem una miqueta el temps. Avui tornarem a viure un dia de calor intensa, eh? Sí. Estem immersos en un repunt de la temperatura que hauria de durar fins al proper cap de setmana. Per tant, avui tenim un dimarts de sol, però amb núvols baixos, en punts de la costa i prelitoral, així com a punts de la Catalunya central. Avui això també li hem de sumar un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor nocturna. No sé si ho heu notat, avui ha fet molta calor, especialment a punts de l'Empordà, que entre els núvols i la tramuntana reescalfada no han permès baixar la temperatura aquesta nit, eh? De nou, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i també comarques del nord-est, on podria ploure especialment a punts d'Osona, la Garrotxa o la Selva. Ara mateix tenim temperatures com aquestes. 19 graus a Ulldemolins, també 19 a Tremp, 23 graus a Banyoles o 25 graus a Viladecans.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: És el moment de fer sonar la Shakira amb el Burna Boy, la cançó del Mundial. Poca cosa a explicar-vos aquesta cançó i de l'artista, la Shakira, perquè ja ho sabeu tot, eh?

0: Vale.
1: ¡Claro! ¡Mare meva! ¡No suporto aquest despertador!
2: No et preocupis, que ben aviat torna al Flash Matí.
3: I et despertarem com cal.
1: Però com heu entrat a casa?
4: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
5: Bon dia a tots!
6: Vinga, tothom arriba!
4: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.

0: Aquesta es va convertir en himne de la música electrònica amb l'Steve Aoki, el Daddy Yankee i l'Elvis Crespo. El Steve Aoki, el mític productor que va col·laborar amb dos artistes, diguéssim, del rotllo urbà, eh? Azuquita, per la niña bonita.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash matí d'estiu.
0: Ara amb la Shakira, de nou, al costat del BL i el seu Algo Tu. Molt bon dia, som-hi.

0: artista jefazo, eh? De jefaza, tu. Amb el Clan, aquest artista que s'ha encarregat de fer aquesta versió que no sé com descriure, la veritat. M'ha pillat aquí el Clan aquest, eh? Café con Ron, això sí, amb el bon rotllo tan característic d'aquesta cançó, que a més aquesta setmana és el megacrack a Flash FM. Bon dia!
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: I engeguem aquesta nova hora del Flash Matí d'estiu amb la notícia del dia. Enlloro perquè ens hem llevats amb el titular de que s'està fent servir la intel·ligència artificial per part de la Generalitat de Catalunya per un tema curiós, concret, eh? I és que volen tenir una dada més real dels pisos que no estan ocupats, eh? Fins ara les dades eren orientatives per demostrar que un pis, doncs, no estava ocupat, s'havia de desplaçar una persona, etcètera, etcètera. Doncs, per exemple, ara tenien les següents dades. A Barcelona hi ha 75.000 pisos buits, 8.000 a Tarragona, per posar una miqueta aquí d'exemple. Per posar-hi context, també expliquen que un pis es considera desocupat si pertany a un titular de 4 o més immobles i si l'habitatge en qüestió porta 2 anys sense estar ocupat i sense causa justificada. Doncs bé, ara fent servir la intel·ligència artificial volen tenir un registre més realista per poder aplicar, doncs, mesures necessàries per mobilitzar aquests pisos buits. I com ho faran? Doncs ho estan fent a Lleida, eh? Al Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria estan creant un mapa d'habitatges buits amb dades de consums d'aigua, elèctrics, padrons i informació aportada pels diferents ajuntaments. Per tant, nova eina o nova, diguéssim, nou ús d'aquesta eina, d'aquesta intel·ligència artificial, en aquest cas, per part d'aquest Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria, a Lleida. Poca broma, eh?
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem per feina. 8 i 5 minuts. Engeguem nova hora. Aquí l'Héctor Ortega, en aquest cas amb el so de Latini i d'Ulises Bueno, amb una història d'amor. Dos amantes que sempre i per sempre s'estimaran. Que maco.
3: Esto dice así.

Cadalturizo, Amlozuna, el negrito ojos claros. Una d'aquestes mítiques del perreo, del reggaeton, eh? Bueno, més que perreo, reggaeton així guallón. Vaina loca, 2018, el flash matí d'estiu, d'aquest dimarts, ara amb Rels B, tu vas sin. Pe, pe, pe.

0: matines, tio. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 5 d'agost del 1966.
1: I el número de la sort, el...
2: l'1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
7: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
6: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

de la Lola Índigo, la Mimi. Juntes, petitó, a Flash FM, en aquest flash matí d'estiu del dimarts. Ara mateix, les 8 i 22 minuts, ja pensant en el cap de setmana, no ho podem evitar, eh? No ho podem evitar. Quines nits d'estiu que estem vivint aquest estiu amb tots i totes vosaltres, eh? Amb les festes Flash FM. I és que aquest dissabte estarem ubicats a Cadaqués, al Lloro Cadaqués, eh? Aquest mateix dissabte, 22 d'agost, cap a la una de la matinada, el Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega, us esperem a la plaça d'Espasseig. Allà doncs podreu viure una festassa Flash FM. Després de Zambauca, després de la formació Floraida, Floraida no el cantant, Florida, la formació, eh? Doncs cap a la una de la matinada arrencarà aquesta festassa Flash FM que tenim preparada per tots i totes vosaltres a Cadaqués aquest mateix dissabte. No hi falteu! De moment, avui estem engegant els motors aquest dimarts i ho fem ara amb Cano, acompanyat del Justin Quiles. Bon dia!

0: Aquest és l'himne del Justin Bieber amb la Nicki Minaj, que va tornar a agafar força doncs, arran de l'actuació del Bieber al Coachella, que va sortir allà amb el seu portàtil, amb el YouTube i anant fer karaoke. Tu, Beauty and a Beat, el flash matí d'estiu d'aquest dimarts. Bon dia, què tal?
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Ara mateix dos quarts de nou, mira, veuràs, eh? Els pitus a dos quarts de nou, tocadíssims d'aquest 18 d'agost. Tenim més noticietes per vosaltres. Avui, al lloro, notícia per aquells i aquelles que us hagueu de canviar de cotxe properament. És broma, us parlo de Ferrari, la marca Ferrari, perquè ha comercialitzat al lloro un cotxe elèctric. Abans d'entrar en detalls de preu, perquè ara flipareu, resulta que no ha agradat gaire als fans de la marca, perquè, bueno, clar, no fa soroll, és elèctric, no fa el soroll tan característic d'un cotxe, allò, pepino, d'un Ferrari, vale? Però, bueno, resulta que les accions de Ferrari, el dia que van presentar aquest cotxe elèctric, van caure un 8%, poca broma, va ser al maig. I el preu del cotxe era de 550.000 pavos, com et quedes? Ferrari Luz, 5 places, cotxe familiar, una estètica força diferent al que us podeu imaginar fent una miqueta de memòria dels Ferrari que potser us venen al cap. Però la gràcia és que s'havia batut un rècord a una subhasta benèfica l'any passat amb un altre model de Ferrari. La Monterey Car Week a Califòrnia té la subhasta anomenada Sotheby's. Jo no la coneixia, però m'he quedat flipant perquè l'any passat van batre el rècord de vendre un Ferrari per 22,4 milions d'euros. Doncs aquest nou Ferrari, ahir mateix, el lloro, el van subhastar per 34,5 milions d'euros. Com et quedes? El Ferrari nou amb el xassís número 0. Clar, era supermega exclusiu. Així està el pati, i tu amb el cotxe aquest atrotinat.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
0: Mira, al final, si el cotxe que tens et porta la feina... Et porta cap a casa després també, doncs ja està, ja ho tenim tot fet, això. Vinga, va, som al Flash Matí d'estiu. Bon dia, aquí l'Ortega. Sona Another. Això es diu...

0: està tot un mes consecutiu liderant el calibre 45 la llista de Flash FM, aquesta cançó del Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. I aquesta setmana la tenim a la número 2, eh? Tampoc et pensis tu que ha baixat molt, eh? Què, la cançó de l'estiu, sí o no? En La Graciosa. Ho confirmaríem, jo crec, eh? Escolteu Flash FM, bon dia.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Anem a repassar el temps de cara a aquest dimarts, que ja tenim en marxa, 18 d'agost. Ara mateix les 8 i 43 minuts. Avui amb un dia de calor intensa per endavant, eh, a Lloro. Estem immersos en un repunt de la temperatura que hauria de durar fins al proper cap de setmana. Això ja ho vam comentar, eh? Avui amb un dimarts de sol, però amb núvols baixos en punts de la costa i prelitoral, també a punts de la Catalunya central. I avui se li ha de sumar un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor nocturna a punts com l'Empordà. No sé si algú d'aquí confirmarà aquesta nit ben càlida, eh? Entre els núvols i la tramuntada reescalfada no han permès baixar la temperatura aquesta nit, eh? De nou, a la tarda avui creixeran noves nuvolades al Pirineu i comarques del nord-est on podria ploure una mica, especialment a comarques com Osona, la Garrotxa o la Selva. Ara mateix, temperatures, per exemple, a Sant Pere Pescador, 26 graus, 25 a Parets del Vallès, 22 a les Borges Blanques i també 25 graus ara mateix a l'Aldea.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Sona Batguial, sona Dame, bon dia.

Aquest és el Mike Towers amb el seu La La, de fa 3 temporades amb la tonteria, eh? I encara seguim cantant de la millor... de la mateixa manera, eh? Començant el dia, ara sí, de la millor manera possible, amb el ritme de Flash FM, Flash Matí d'estiu, de seguida Ryan Castro, Capo, La Villa, abans aquesta, del J.C. Reyes.

És un dels cracs de la setmana, aquesta cançó anomenada Una Ana Más, de Mike Towers. Apropant-nos a les 9 d'aquest dimarts, som al Flash Matí d'estiu. Sona d'Orellakis. Flash i Ice Cream, 31 fa. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM. Són les 9.

0: Has sido un momento de sant, la cançó d'Eugel i companyia, que aquesta setmana tenim al capdamunt de la llista de Flash FM, número 1 de Flash Moving to the Sun, ara mateix a les 9 i 3 minuts. D'aquest dimarts, d'aquest 18 d'agost, benvingut i benvinguda, si ara connectes amb nosaltres, som al Flash Matí d'estiu, perquè vam dir-vos una cosa aquí, us hem assegurat i prometre que no fallaríem a l'estiu, que hi hauria algú aquí, sí o sí, cada matí, aixecant el país, despertant-vos a tots i totes vosaltres, i és el cas, evidentment. I estem ja preparant la nova temporada el dia 31 d'agost, que és el dilluns de la setmana que ve, no, l'altre, eh? Ja començaran de nou tots els programes de Flash FM. El Flash Matí amb tot l'equip i la Gemma Manzanero també, evidentment, que la tenim ara mateix, vés a saber on, vés a saber. També tornarà a l'Interactua, tornarà al Flash Urban, al Flash Running, al... El Calibre, de fet, no ha marxat mai, el Maxi Flash tampoc, eh? Però bueno, que començarà la nova temporada el proper dilluns 31 d'agost. Ho dic perquè estigueu una miqueta al lloro de les novetats, que aquesta sí que me les he de callar, perquè, clar, no puc ara jo aquí estar descobrint coses noves, eh? Abans que sigui el moment i amb el jefe escoltant, saps què vull dir? De moment, nova hora del Flash Matí d'estiu en marxa. Aquí l'Ortega, de seguida amb el Bove, amb BL, Bad Bunny, jo què sé, el Turizo, el Quevedo. Abans, Muchacha, ja sabeu quina és, no?
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.

0: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
1: Ei, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas

El Benito avisava, eh? Avisava. Voy a romperte el corazón. I segurament moltes persones podran confirmar-ho, això, eh? Titi me preguntó a Flash FM, Flash Matí d'estiu, ara mateix les 9 i 10 minuts. Arriba BL, des de Barranquilla. I amb aquest so tan característic. No tiene sentido.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.

Es diu Helena Rose, l'artista creadora d'aquesta cançó, que en aquest cas doncs, va voler acompanyar-se del Manuel Turizo, ni més ni menys que el Turizo. Es diu La Setmana, evidentment, doncs, té molt amor per repartir i el va doncs, espallant dia rere dia, tota la setmana, estimant-se i fent-se piquitos i fent-se moltes coses. No pares, no para. La Setmana és el títol d'aquesta cançó que acabeu d'escoltar al Flash Matí d'estiu. En aquesta segona meitat del mes d'agost, que ja està més que oficialitzada, Avui és dia 18. No sé vosaltres, algú d'aquí potser ja va tornar ahir a la seva rutina. És que ja toca. Alguns de vosaltres ja heu gaudit de les merescudíssimes vacances i heu tornat potser a la rutina, no? Doncs vinga, va. Paciència, xino-xano, a poc i amb bona música. Nosaltres ja ens encarreguem de la banda sonora. Per exemple, Bad Gyal i Chencho Corleone. De seguida sonarà el seu Choque, Choque. També Droga d'Amor a Cetangana. Tenim preparada l'anament amb la Lola Índigo. El Jay Wheeler o ara, per exemple, una de les incorporacions recents a la programació habitual de Flash FM. Enlloro amb aquesta cançó, De Shimza, Arco i Casango. Com et queda, Això es diu Fire, Fire.

0: Curiosidad. Mató al gato. Jay Wheeler, Mike Towers, Flash FM, som al Flash Matí d'estiu. Què tal?
1: El teu combinant matiner. Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: Vinga, bon dia. Ara mateix dos quarts tocats de 10 d'aquest dimarts. Sona Quevedo, al golpito.

Leone. Ella, l'Alba, l'Abadiel, ja havia dit en alguna entrevista que estava, bueno, que somiava amb una col·laboració amb aquesta, amb aquest artista, amb el Chencho Corleone, que és un dels dos integrants de la formació mítica Plan B, i al final, mira, al final la va aconseguir. Som al Flash Matí d'estiu. Bon dia i bon dimarts. Sona droga.

És una diable. Figa Flowers, al costat de la Musca, van presentar-nos fa unes 3 temporadetes aquesta proposta. Diable, feta a casa nostra, eh? A casa nostra, clar que sí. Música en català per vosaltres, per aixecar el país en aquest dimarts, en aquest 18 d'agost del 2026. Encara escoltant el Flash Matí d'estiu, eh? Bon dia a tothom. Parlant de cosa nostra, sapigueu que aquest dissabte torna una altra de les cites del Vespreig de Ron Pujol. La gira d'aquest estiu de Ron Pujol, amb Ron Cremat, Habaneres, Showcase de Jules i les sessions de Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega. I aquest dissabte hi tornem, en aquest cas ho farem a l'Hospitalet de l'Infant, a La Brisa, eh? No sé si coneixeu el lloc. Si mireu fotos, és idíl·lic, és l'espectacular espai que ha triat Ron Pujol per una nova edició d'un Vespreig amb tot el seu tarannà, eh? Per tant, aquest dissabte apunteu-vos la data, 22 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, amb entrada gratuïta a La Brisa, Hospitalet de l'Infant, al Vespreig de Ron Pujol. I si sou de l'Empordà i a la nit, doncs teniu més ganes de festa, potser no podeu anar a aquest Vespreig, però també heu de saber que després d'això, a partir de la 1 de la matinada, tenim una festa flash preparadíssima per tots i totes vosaltres a Cadaqués, ni més ni menys, eh? Cadaqués, aquest dissabte nit, a partir de la 1 de la matinada, festa Flash FM. Tampoc hi falteu, si és que no parem, eh? Tampoc volem parar, per tant, endavant, vinga. Ara sona Manuel Turizo. Bon dia. Otra más.

0: el despertador.
1: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
2: I et despertarem com cal.
0: Però, com heu entrat a casa?
3: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
4: Bon dia a tots!
5: Vinga, tothom arriba!
3: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.

Es diu Overdrive, una de les cançons amb més recorregut de la formació francesa Offenbach. Overdrive a Flash FM. Bon dia a tothom. Això continua. Aixecant Catalunya, Andorra, fronteres, què tal? O allà on estigueu escoltant Flash FM, també des de l'aplicació o la web, evidentment. Gairebé a les 10 d'aquest dimarts serà amb el Gordo. Loco, loco.

0: Balcon és clan. Algú que s'ha encarregat de fer aquesta versió de Terraceo, de Tardeo, de Vesprets, del Café con Ron. Anava a dir de Bad Bunny. Bad Bunny sí, però tampoc és que sigués original de Bad Bunny. Bueno, imagina't les voltes que ha donat aquesta cançó. Clan, Café con Ron, aquesta setmana és el mega crack a Flash FM. I amb ell estem obrint nova hora, 10 i 3 minuts. No sé si algú d'aquí encara no s'ha fet el carnet jove, El lloro, perquè l'estiu passa molt ràpid. Les oportunitats també, per tant, descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb amics. Amb el carnet jove, lloro! Amb el Pack Jove 2026 tens un 2x1 en l'entrada del Parc d'Atraccions Tibidabo. Compra una entrada i te'n regalen una altra, un 2x1. Per fer una pausa dolça tens també 2x1 a iogurt, en iogurt gelat i en iogurt natural de mida M. Si vols fugir de la calor, pots anar al cinema amb descompte. Tarifa reduïda a sales d'Ocine i circuit Urgellenc. I també descomptes en molts altres cinemes repartits per tot el país. Si et ve de gust menjar fora, el carnet jove també ofereix avantatges en restauració. 10% de descompte a Pans & Company, Deleito, Dunkin' Coffee, Vapiano, Timesburg, Subway, Domino's Pizza, Llagur, com us he dit. I si no tens el carnet jove, te'l pots fer en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank, a Imagine, i vols descarregar-te també la seva aplicació per tenir-ho tot al mòbil. Nova hora en marxa a Flash FM d'aquest dimarts. Va, bon dia.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.

0: Aquesta és una de les mítiques del reggaeton, eh? De fa uns quants anys enrere, doncs hem recuperat els CNCO amb el seu reggaeton lento. Bailemos. Que no sé si és la proposta, no? Ets tu, bailemos tu i jo, o no saben ben bé fer el passat. No? Seria bailamos, no bailemos, no? Bueno. CNCO.
1: Me trae loco su figura.
0: A Flash FM.
1: Ese tránsito corto le queda bien.
0: Que bien se ve. Tenim preparat a Bizarrap amb Daddy Yankee, el Farruko, el Quevedo o aquest parell que ya sonen per aquí. Kid Voodoo, J.C. Reyes. Aquesta la coneixeu de sobres, Me Mareo.

0: 93.8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: El nostre so és únic.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Som únics. El ritme el marca Flash FM.

Es diu de lejitos, en aquest cas és la remescla de l'Omar Kurz des de Puerto Rico del tema original del Jay Wheeler. De lejitos, remix a Flash FM, a l'emissora del ritme. Què tal, com esteu? Aquest dimarts, això continua, en aquest cas ho fem ara amb Bizarrap al costat del Daddy Yankee, la Bizarrap Music Sessions número 0. Bon dia, va!

Aquest és el Benito Bad Bunny amb una de les seves cançons amb més èxit d'aquest passat, anava a dir 2025, però també 2026. Debí tirar més fotos avui de nou a Flash FM. A 11:15, ara mateix d'aquest dimarts, de seguida Cris MJ, abans aquesta, ja pa queda, el Farruko i companyia. Ja pa queda.

és l'Elvis Crespo, que li va posar doncs, el seu toc a la cançó del Quevedo, perquè originalment doncs, el Quevedo l'havia fet per ell i li va dir, escolta, Elvis, tu faries aquí alguna cosa? De fet, a una entrevista, l'Elvis Crespo va dir que el Quevedo doncs, ja tenia escrita la cançó, li va passar amb ell, en plan, hosti, Elvis, què faries tu aquí? I l'Elvis Crespo li va dir al Quevedo, no, no, la lletra està perfecta, la cançó està tal qual com ha de ser, però... Li posaré una mica de cantarella, ella, u-a, i ja està. I mira, i amb això ja van triomfar, van triomfar. Amb la Graciosa, avui de nou a Flash FM. Què tal? Bon dia. Aquest dissabte és probable que soni a Cadaqués, la Graciosa. Per què? Doncs diràs, per què? Perquè els de Flash FM us esperem per la festa d'estiu de Cadaqués. Aquest dissabte estarem a la plaça del Passeig. El Miquel González i servidor Héctor Ortega, a partir de la una de la matinada... Després dels Embauca, després de Florida, festa Flash FM. Aquest mateix dissabte, 22 d'agost, a la una de la matinada, a la plaça del Passeig de Cadaqués. No hi falteu! Flash. Això continua, ara amb Sopa de Cabra, Su, Mon DJ. Sona camins, somnis i promeses. Gràcies per escoltar Flash FM. Som-hi!

Un parell de col·legues que van dir a decidir crear una lletra d'aquestes que acabes cantant inevitablement, eh? De la Osa amb el Quevedo, això es diu Still Loving. L'escolteu de nou a Flash FM, la del ritme, en aquest dimarts. Sara Malgueta, Go!

Del álbum El Baifo es al Quevedo, el caprichoso, el Baifo. Amb la nueva línea y todo el salseo que van a tener després, arran de esta cançó de la marinera. Això es diu El Golpito, l'escolteu a Flash FM. En aquest matí de dimarts, ara amb Blackout, Emilia, Tini i Nicki Nicole.

0: Aquest paio està d'enhorabona, eh? L'Ugel, el francès, que amb Imaem el Gel i Ultra Naté van crear això que es diu Moving to the Sun, que és el número 1 de la setmana aquí, eh? A Flash FM, la del ritme, a flashfm.cat, allà teniu l'apartat Calibre 45 si voleu votar per aquesta cançó o per la que més us agradi de les 45 opcions de la llista d'aquesta ràdio Calibre 45. Dissabte sabrem si aquesta cançó es repeteix o no com a líder indiscutible. De moment l'acabem de fer sonar per engegar nova hora de ritme, 11 i 3 minuts d'aquest dimarts. Què tal? Bon dia, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Hola, hola.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra 93.8.

0: Al final aquesta melodia tan simple s'enganxa com una mala cosa, eh? Elena Rose amb Manuel Turizo tenen amor per repartir al llarg de tota la setmana, eh? Diuen que ho van repartint doncs, dia rere dia, no? El lunes un poquito, el martes otro poquito i així van fent i ja està. Es titula La Setmana, una de les que més sona ara mateix a Flash FM, per què no, eh? Perquè és estiu i convida doncs, a ballar una miqueta. Això continua, va, ara va amb Juan Magán, el mateix tio que va fer aquell Bailando por ahí i que ara s'ha unit amb Omar Montes. Han fet aquesta nova versió anomenada Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Aquests són els tiets des de l'àlbum èpic Solete, Detalles, amb el seu Bailoteo. Un bailoteo com el que podreu fer aquest mateix dissabte, perquè tenim nova cita amb el Vesprets de Ron Pujol. Estan immersos en aquesta gira, la més nostra de l'estiu, eh? El Vesprets de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb les sessions de Sergi Domena, de qui us parla l'Héctor Ortega, showcase de l'artista Jules, tot plegat amb el segell de Ron Pujol. I la propera cita d'aquests vespresos serà aquest mateix dissabte 22 d'agost a partir de les 6 de la tarda a la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant. La Brisa, Hospitalet de l'Infant, si busqueu alguna foto del lloc. És immillorable, per una cita d'aquest tipus. Hospitalet de l'Infant, aquest mateix dissabte. Pots anar a viure l'experiència de l'estiu del Rompu, tast de ron cremat, selecció de còctels d'autor, showcase de Jules, habaneres i la sessió de qui us parla l'Ortega, aquest dissabte 22. L'entrada és gratuïta. Flash FM és l'emissora oficial d'aquesta gira de Ron Pujol, el Vesprets de Ron Pujol. Seguim endavant, va. En aquest cas, amb Malibu de Rosowski, que de seguida sonarà abans d'anar a Lola Índigo. Aquesta és Petitoa.

mai de Obi on the Drums a Flash FM. Ja sabeu, el poder del ritme a les 24 hores del dia, tot l'estiu aquí amb vosaltres. De seguida, Jay Wheeler, Omar Kurz, està preparat el remix del De Lejitos. Abans, Bad Bunny. Una miqueta de perreo, eh?

que no sea contigo. Es al Quédate las 52 a las Bizarrap Music Session, Jamal Quevedo. Un Quevedo que allá al 2022 encara cantava en escenaris, com dir-t'ho, que no eren al main stage de cap festival, sinó que eren més aviat escenaris en paral·lel, com per a petita d'artistes, poca broma. Això va ser el 22, quan va sortir aquesta. Avui la recuperem de nou a Flash FM perquè canteu una miqueta allà on sigueu ara mateix escoltant-nos. Gràcies per ser-hi. Sona Cano i Justin Quiles. Aquesta és Olvidarnos de Todo.

0: Que yo quiero verte ahora y tú no colaboras, ¿eh? Al Turizo, una mica ratlladot aquí en aquesta cançó. Acompanyat del Capo, aquell del Uaier, del On Anar. Junts vam presentar fa dues temporades aquest Que Pecao, que avui ens apropa a les 12 del migdia. D'aquest dimarts 18 d'agost del 2026. De seguida, si pots, Armand Maravalle. Tu i jo ens tornem a escoltar demà a partir de les 7 del matí, ¿vale?
1: En directe, Héctor Ortega.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.
0: Abans, però, per arribar a les 12, aquesta del Mobile Joe, que ja coneixeu també, segurament l'haureu escoltat a tot arreu, alguna festeta, jo crec que ja sí, eh? Aquesta sona i mola molt. Es diu Maladí. Fins demà, adéu-siau.

0: Aquí la teniu, és la cançó del Cigaló. El Café con Ron, frase popularitzada pel Bad Bunny. I amb aquesta versió Afro House, feta per un productor francès que es diu Clan, que ens encanta, Café con Ron. Vaja, un carajillo de tota la vida, un Café con Ron, no? Un cafè amb el que li posis tu, d'algun licor. El que coneixem a casa nostra com un Cigaló. És el Vega Crack de la setmana, aquí a Flash FM. Què tal, família? This is Flash FM. This is Flash FM. Són les 12 del migdia i 3 minutets. Què tal? Com esteu? Escolta, l'Héctor Ortega ja va passant, ha recollit les seves pertenences i em vaig acomodant aquí a l'estudi, vaig inclinant la pantalla, la cadira, el micròfon, tal, no sé què. Soc el Maravall i em quedo amb vosaltres fins les 5, vale?
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Entesos de papers. Doncs vinga, vamos allà. Una mica de Rayos de Sol al remix, que m'encanta.

Sí, senyor, boníssima, boníssima. L'escoltes a Flash FM, on si no? Suposo que el teu dimarts ja va millor des de que ens has sintonitzat. Així m'agrada, ben fet. I anem ara amb aquesta novetat, te la posem des de res fa dies, hores, només aquí a la Camana. Ozuna, al costat d'Omar Kurz. Això es diu Zizi, boníssima.

0: un buit.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Som This is Flash FM. Flash.

que se sienta. Encara que sigui un dimarts no gaire assolellat, com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona, suposo que en altres punts del país sí. Especialment entra bé aquesta cançó, eh? Una namàs de Mike Towers, sonant a Flash FM, sonant a la Camana, on si no escoltaràs aquesta meravella. Va, d'aquí res, escoltem una bomba en forma de màquina. Abans anem cap a Argentina, Los del Espacio, ja preparats. Flash.

Jo tinc la sensació que cada vegada que posem aquesta cançó aquí a Flash, pugeu el volum a saco i us torneu absolutament locos i loques al ritme d'aquesta màquina time. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstad, Netherworld, com li vulguis dir, fantàstic. Va, seguim el rotllo electrònic. Baixant una mica de revolucions, però, escolta, no podem estar dalt tota l'estona. Una mica de Latin Afro House amb el Fugel i el seu Jamaican Bamba.

és molt probablement el tema de l'estiu, La Graciosa de Quevedo amb Elvis Crespo. Crida l'atenció, realment, sent un tema que surt en l'àlbum del Quevedo i on ell hauria de ser el protagonista. Doncs la candidata, el pes que té l'Elvis Crespo també en aquesta cançó. El Quevedo li va dir, tio, tu ets un veterano, tu controles, canta tot, canta la intro, canta la outro, a la tornada també per tu. Uah, és el tio que va fer el Suavemente, el Bailar, molts hits, molts anys d'això. I aquí està el tio, molt bé. Cridant molt, durant tota la cançó. Una altra que crida en una altra cançó que tenim aquí a Flash. És el Django Flow, que també està de moda ara, amb una cançó que se l'ha fet viral, tot i que la va treure fa molts anys, la de Baby Lover, boníssima també. Aquesta és de les noves, home, amb Omar Kurtz, es diu Forever Tugantel.

0: aquesta venia directa des de la Bichota Season. La Karol G, la colombiana, al costat del rei dels corridos tumbados mexicanos. El Peso Pluma, boníssim, també. Mola molt el rotllo, la veu que porta aquí. En aquest tema que es diu Colona, que sona Flash FM. On si no escoltaràs això? Clar que sí, vinga, va. Queden, 11 minuts per arribar cap a la una del migdia fent xino-xano amb bon ritme en aquest dimarts 18 d'agost, ja. Flash. I ens quedem amb el rotllet tranquil·let. D'aquí no res, una batxeteta, cortesia de Romeo Santos i Prince Royce. Abans, aquesta, que, de debò, encara que la lletra sigui una mica pujada de to, els Flashy Ice Cream s'ha de dir que l'han clavat amb aquest hit. La veritat, ja, bueno, ja suposo que la coneixereu. Es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: chiquillo, el caprichoso, lo nuestro, clar que sí, una mica del golpito des del Baifo Quevedo al costat de les noves línies, sonant a Flash FM, molt bé, boníssim.
1: Vale.
0: Vale, vale, perfecte, va, doncs ha servit per apropar-nos a la una i arribarem amb el Balear Relsby i el seu tubacín. Va, som-hi.

0: Ui, va, va, boníssima aquesta. Clar que sí, Hugel, amb Ultranatés, el Moving to the Sun. This is Flash FM. És el nostre número 1, repetint una setmana més al capdamunt de tot de la nostra llista del calibre 45, eh? Per tota la penya que està al curro, per tota la penya que està de vacances, pel que esteu a la platja, pels que esteu a l'oficina, sigueu on sigueu, tots teniu una cosa en comú, i és que esteu sintonitzant La Camana.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí, doncs escolta, perfecte. Enhorabona per encertar amb la proposta musical, amb la ràdio que heu triat a aquesta hora del dia per acompanyar-vos. De moment anem amb Elena Rose i Manuel Turizo, La Semana. Bye.

un altre d'aquells temes de reggaeton que va unir a uns quants màquines, mestres, mastodontes del gènere, els Avengers, Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, etc, per fer això que es deia Xina i que sona quan passen 9 minuts de la una. Jo també estava.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
7: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
8: Departament comercial del grup Flash Andorra.
9: Flash FM. Flash.
10: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
11: Flash.

Són Jay Wheeler i Omar Kurtz i Jay Wheeler, de l'ordre dels factors Nortel, el producte que deia aquell. Amb aquest tema que es diu The Lejitos Remix, que és, sens dubte, un dels temes més calents aquest estiu 2026, aquest tema de llunyet, podríem dir-li. Quan queden 6 per arribar a quarts de 2 del migdia. Anem ara amb la connexió colombiana, sonant a Flash, ja preparats, Shakira amb BL i aquest hit tremendo que es diu Algo Tu, va, som-hi.

Això té aires indubtables de festa major, eh? Boníssim. Vinga, va, és el Deliri Col·lectiu quan sona el bailar del productor Màxica de Orro al costat del... Era l'Elvis Crespo, era, fixa't. El mateix que canta la Graciosa amb el Quevedo, clar que sí. Vinga, va, que ens han donat quarts de dues del migdia. Escoltes Flash FM, d'aquí no res, una mica de Quevedito, per cert, parlant d'ell, amb el Diborracho. Abans el Mike Towers, que ha tret aquest tema, que realment se l'ha tret. Es diu Un Anamàs.

El flow d'aquesta tia és difícilment superable, realment. La Yoc Mico al costat de Bizarrap fent la sessió número 58. Per cert, felicitats, Felicitats a tots vosaltres per triar la ràdio adequada a aquesta hora del dia per acompanyar-vos en aquest dimarts 18 d'agost, Felicitats, Si esteu aquí, és que sabeu de què va la cosa, Teniu bulk knowledge. Sí, senyor, sí, senyor. Passen 9 minuts de quarts de dues del migdia. Vinga, va. Un altre que té molt de flow, i a més no ens hem d'anar tan lluny, sinó només cap a Vilassar, que és molt maco, per cert, és l'Abat Gyal, amb el seu Dame. Dame.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Estiu. Summertime. A Flash.

0: el seu disc Oasis, que és boníssim i que a més entra especialment bé a l'estiu. És un disc que realment és estiuenc, però vaja, des de la portada i totes les cançons. Fantàstica, molt bé. Passen 3 minuts de 3 quarts de 2, escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme, t'entra per les orelles i se't manifesta per tot el cos, ja ho veus. Flash. Va, anem amb els Flash i els 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Flash Summer.

És un reggaeton d'aires argentins, eh? Che, vi, lo viste, no? RKT, Smesita, Nicki Nicole, Tiago, PZK i la Emilia, tots juntets per fer el remix oficial d'aquest tema que es deia Una foto i que te l'hem posat a Flash FM perquè sí, perquè sona bé. Va, que arribarem a les dues. I per fer-ho, mira, tornarem cap a Argentina amb la Tini. Abans, una mica de JC Reyes, que diu això de... Mi cuerpo ya arrebata. Déu-n'hi-do, com està aquest tio? Està com una regadera.

0: Es diu Café con Ronnie, és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Pel dematí un cafetó, per la tarda rom. Ara, aquesta hora que estem una mica en aquest impàs, en aquest migdia, què hi faríem? Pues segurament dinar, no? Que seria el que tocaria aquesta hora. Comença a haver-hi gana ja, pels que no hem dinat aquesta hora. En qualsevol cas, són les 2:03. Hem començat nova hora. This is Flash FM. Aquí a Flash FM, a la camana, a la del ritme. Ja ens coneixes, ja sabeu com ens desgastem. Que, per cert, ens desgastem bueno, bastant fort, sincerament. Soc el Maravall, jo m'he posat a les 12 i t'acompanyo fins a 5 de la tarda. Per tant, escolta, encara em queda ritme per estona, eh? No us canseu, no us canseu. No, no, jo tampoc em canso. Vinga, va, som-hi, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Què us sembla una mica de Shakira? Ja veig que diu que sí. Perfecte, doncs vinga, al costat del Burna Boy per fer l'himne del Mundial 2026. Estiuenc a tope. Es diu Dai Dai, ja la coneixes.

0: Tabarro, nen. Vaya Tabarro. Sonen a Flash FM, Ozuna, al costat de Wisin. És l'Escápate Conmigo, un tema que té 9 anys d'història i que forma part fonamental de la història del reggaeton. Que, per cert, el Wisin és notícia avui perquè ha fet un comunicat a les xarxes dient que ha inaugurat, ell crearà la Universitat del Perreo, la UDP. Es veu que es vol crear aquesta institució per enaltir la cultura i protegir el reggaeton. Doncs escolta, la Universitat del Perreo, jo m'hi matriculo la setmana que ve, tu. Clar que sí, vinga, va. 2:10, anem amb Mola i Zetangana.
1: Últimamente tú me acuerdo a ti, y a ti te pasa igual, lo sé.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Flash FM, el poder del ritme.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

muchacha bonita, de cara, de cuerpo, com ja ho van dir els Fegaflaues, també, de perfil, de cara i d'esquena. És una mica el mateix concepte, en aquest cas cantat per Aïssa i RVFV. Bastant màquines, clar que sí. D'aquí no res, quarts de tres, ens hi aproparem amb una mica de Four House. Aquest ens arriba des de Sud-àfrica, fixa't, eh? No, no, vull dir, ve bastant de lluny. És el Shimza, amb això que es diu Fire Fire.

És el Floyd Menor, per si no l'heu entès. Si no l'heu entès, també et dic que no és cosa vostra, és cosa seva. Que, bueno, el, és el seu rotllo, vull dir. Va, anem a pujar una mica el nivell i anem a fer-ho amb el Bad Bunny, que aquest sí que en sap, amb el seu baile inolvidable. Boníssima.

Molt bona coalició aquesta, la de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Si tinguessin un partit polític, les votaria. En aquest cas, aquest estiu, la seva proposta ha sigut fer això que es diu Petit Oa, que és un dels èxits d'aquest estiu 2026 a Flash i a tot arreu, vale? A tots els puestos. Que, per cert, parlant d'aquest estiu 2026, ei, us porto un planazo per aquest cap de setmana. I no per divendres ni per dissabte, sinó per diumenge. T'explico? Doncs mira, és que torna a la gira més nostrada de l'estiu, que és el Vespreig de Ron Pujol, un vespre per allargar amb la sessió de l'Héctor Ortega de Flash i amb el showcase de la Jules, tot amb el segell sempre de Ron Pujol. És aquest 22 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, en un lloc fantàstic que és la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant, perquè vinguis a viure aquesta tremenda experiència amb els amics de Rompo, vale? Bueno, bueno, té molt bona pinta això, eh? Jo no m'ho perdria. Hi haurà tast de rom cremat, hi haurà selecció de còctels d'autor, és el Vespreig de Ron Pujol.

A mi de vegades em pregunten, hòstia, Herman, però no et canses del Quevedo? I penso, home, doncs amb temazos com aquest és impossible cansar-te, perquè, mare meva, vaya temazo. Per mi, honestament, el millor de la seva carrera. El va treure fa 3 anys i es deia Columbia. I te'l posem a flash, evidentment. Vinga, va. Passem de 3 quarts de 3. Abans d'anar amb BL i el seu No Tiene Sentido, escoltarem aquesta proposta que ens arriba aquí des de casa, eh? Estiu 22, el productor, al costat del grandíssim, ojo ahí, eh? No amb qualsevol, amb el Henry Méndez. Ha fet aquest tema xulíssim, estiuenc, refrescant. Quina ràbia, eh? Es diu El Xiringo i sona així, sona a la camana, sona a Flash FM.

ens pilleu aquí cantant-la, eh? S'enganxa bastant, aquesta cançó del porto-riqueny Mike Towers, un cop més a Flash FM. Bravo, clar que sí. Va, que arribarem a les 3 en punt. Ho farem amb Cano i amb Justin Quiles i el seu Olvidarnos de Todo.

0: Des de Marsella, el tio, i per tot el món, el Hugel, o Hugel, si li diem bé el nom, que segur que sí. Si està escoltant, perdona, Hugel, per les vegades que t'he dit Hugel, no tornarà a passar, vale? Hugel, perdona'm, tio. Hugel. This is Flash FM. Ell és el nostre number one aquesta setmana, ja crec que és la tercera setmana consecutiva que el Moving to the Sun el tenim en primera posició del calibre 45 al capdamunt de la nostra llista. Són les 3 de la tarda i 2 minuts. Família, flaixero, flaixeres, aquí estem amb el nostre ritme, clar que sí, per vosaltres.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, para vosotros, jugadores, que deia aquell. Vinga, va, escolta, tinc bona música preparada per la propera estona. De moment ens quedem amb Elena Rose i Manuel Turizo i això que es diu La Semana. La Semana.

Després de cançons com aquesta, una es pregunta quin era el Mozart bo, eh? Si el de la música clàssica, si el compositor, o aquest, el Mozart la para, fent això amb Justin Quiles, que es deia Mujeres i que sona a Flash FM. Temazo aquest bon rotllero. Com el següent, també, Batgial i Chencho Corleone des de l'àlbum Máscara, amb el seu Choque.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai?

0: Andorra Parlab.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: en Quevedo i Nueva Línia amb el Golpito a Flash FM per qualsevol de les nostres freqüències, que són moltes, per l'aplicació, per la pàgina web, flashfm.cat. Per cert, hi heu entrat fa poc o no? Està xula la web, eh? Hi ha notícies sobre l'escena, eh? Per tant, si voleu estar al dia una mica del que està passant per tot arreu amb el món de la música, doncs entreu-hi, flashfm.cat, clar.
1: Vale.
0: Ah, vale, perfecte, perfecte. No, i a més també som a les xarxes, eh? Arroba flashfm oficial a l'Instagram, que pengem vídeos xulos, vale? Queda clar, sí? Doncs pues vinga, ja sabeu, un follow, no? Un like-et, aquestes coses, no? Vinga, va, escolta, que pengem contingut xulo, la veritat. No és perquè siguem nosaltres, no? Realment està bastant guapo. Oh,

el flow de la Becky G i la Karol G, les germanes G, les germanes. Amb això que es deia Mami, recuperant-ho aquí a Flash FM, perquè sí, perquè ens venia de gust i perquè sona guai, sona estiuenc, sona fresquet. Ideal per un dimarts com avui, 18 d'agost, ja. Va, abans d'escoltar la Morocha del Luke Ra, anem amb el De Lejitos Remix, un dels temes de l'estiu. Jay Wheeler i Omar Kurtz.

Ha sigut començar a sonar els primers compassos de La Villa, de Ryan Castro i Capo, i ha començat a lluir un sol radiant que entra per la finestra aquí a l'estudi de Flash FM, al bell mig de Barcelona. Hi ha un sol que quedava tapat pels núvols i sembla que es va aclarint el dia. Escolta, déu-n'hi-do com està aquest dimarts. Està calorós, eh? Perquè encara que sol, tal, algun núvol, tal, no sé què, mare meva, hi ha parts del país, 38-39 graus, que és una cosa que ja hem normalitzat. Per tant, escolta, si heu de refrescar-vos, feu-ho. Si heu d'escoltar música, poseu Flash FM. Això no hi ha cap mena de dubte. Flash. Sí, senyora, d'aquí no res. Ana Mena i Lola Índigo, recuperem el seu petitó. Abans, Kid Voodoo i JC Reyes, vaya temazo, es diu Me Mareo, i són així.

del Dura, és el remix del Dura original de Daddy Yankee, eh? Tot et dura si anirà al gym, que deia el Jayco. Està desaparegut el Jayco. On està Jayco? Aquí no hi era, aquí hi havia Daddy Yankee, Bad Bunny, que es diu aviat, eh? Aquest parell, amb la Nati Natasha i la Becky G, aquí anomenant, sent anomenades pel Daddy Yankee en aquest final de la cançó. És fantàstica aquesta, eh? Cal posar-la mínim un cop al dia per recuperar-la, clar que sí. Passen 3 minuts de quarts, 3 quarts de 4. Anem amb la nova versió del Camins, fantàstica, el Sopa de Cabra amb la Su i el Món DJ.

És d'aquests ritmes que és impossible no ballar-la, eh? La Chanel, gran artista, gran cantant, al costat de l'Abraham Mateo, que és más de lo mismo, perquè realment l'Abraham Mateo, encara que sembli conya, el tio canta molt bé. Doncs van col·laborar tots dos junts fent això que es deia Clavaito. Que, a més, ens apropa a les 4 de la tarda aquí a Flash FM. Ens estem folint el dimarts, que dóna gust, la veritat, família. No està mal, no està mal. Vinga, va. Ui. Arribarem a l'hora en punt amb Farruko, Steve Aoki, abans... Quevedo amb el Baifo.

0: És el Café con Ron del Bad Bunny, però amb un extra de ritme, amb un extra de guitarres, amb un extra de veus femenines sintetitzades, bastant guapes, la veritat. Por la mañana café, por la tarde ron, i després de dinar, pues un cigaló també, un café con ron. Clar, que seria el que tocaria una mica aquesta hora, en cas que hi hagueu dinat, que espero que sí, perquè és tardíssim, ja. This is Flash FM. I és que passen 3 minuts de les 4 de la tarda, per tant, jo crec que aquesta hora ja tothom dinat, dinada, vale, perfecte, sí, doncs vinga, va, ja podem escoltar, podem encarar aquesta tarda de ritme aquí a Flash FM, és dimarts 18 d'agost, i ens estem passant pipa, clar que sí, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo tinc ritme per estona encara, de fet, per una horeta més, que us acompanyaré fins a les 5, moment en què s'hi posarà el Miquel González per portar-vos ja fins al vespre. Aquí no parem, tu, escolta, tot 24-7, hi hagi qui hi hagi, això sona igual de bé. Gordo i Reiner, Zona Belt, és el

0: espai per la imaginació, eh? És lletra totalment explícita. Aquesta de la Nati Natasha amb la Becky G, això que es deia Sin Pijama. D'aquí no res, Rau Alejandro i Bizarrap i també preparats Juan Magán i Omar Montes per animar el cotarro aquí a Flash, el que tenim muntat amb la Ayer la Vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Bar Ramars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Bar Ramars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Bar Ramars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
2: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Clar que sí, bravo per ells. Un cop més, perquè l'han clavada, l'han feta grossa amb això que es diu La Graciosa, en honor a una de les illes que forma part de l'arxipèlag de les Canàries, que es diu La Graciosa. Són el Quevedo i l'Elvis Crespo. Segurament no hi he estat. Anem cap a Argentina ara, aquí a Flash FM. Emilia, Tini, Nicki Nicole, vaya temazo aquest Blackout, eh?

entre arena i sal i entre pitos i flautes ens han donat ja quarts de 5 de la tarda. Sintonitzes l'opció correcta, sintonitzes la que mana. Flash FM, arena i sal, Omar Montes i Saiko. Bona. Va, anem amb Latin House. I a més és ben bona aquesta. John Summit amb Fate, es diu Chica 305. Quiero

Un altre dels imprescindibles d'aquest estiu a la fórmula del ritme, el Mike Towers, amb aquest tema bastant xulo, la veritat. Es diu Un Hora Más i sona quan passen 9 minuts de quarts de 5 de la tarda aquí a Flash, clar que sí, vinga, va. Que, per cert, ara ja veuràs, perquè la cosa continua forta. Farruko, també el Capaz Merengueton, ja preparats, i a més, també... No sé si heu vist la pel·li de Spider-Man, la nova, però hi ha un moment de la pel·li on sona això. Vale? Perdó per l'espoiler, però bueno, és el EO del Bad Bunny.

0: Molt bé, molt bé. Escolta, fantàstic, estupendo. M'he emocionado al oír-la. Es diu molt malament, David, al costat del nostre estimadíssim, el jefe d'equipo, el Sergi Domena, quan queden 9 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Per tant, escolta, jo... This is Flash FM. Si m'ho permeteu, que espero que sí, que espero que sí, aniré passant, vale? Us deixaré en mans del Miquel González, que ja està aquí preparat a l'estudi, per posar-se al capdavant del micròfon. Jo m'hi he posat a les 12, per tant, jo crec que ja mereixo un descans, per tant, jo fins demà. I res, us quedeu amb el Miquel, que us portarà fins a les 9 amb tot el ritme i amb tot el que espereu d'ell, perquè és, doncs, bueno, sempre... És que si ja no canviarem ara, ja no canviarem, ja, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, seu, família, us deixo amb la plena.
2: Eres la niña de mis ojos, tú. Eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no. Mejor cerveza dos por su boquita, amor.

0: Aquesta és la cançó més important de Flash FM durant tota aquesta setmana. Tot això ho heu escollit vosaltres a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. El número 1 del nostre Calibre 45. Aquesta setmana capitanejada per aquesta de Hagel, Moving to the Sun. Si vols que la setmana que ve torni a ser el número 1 de Flash FM, el que has de fer és anar a la nostra pàgina web i votar a favor o en contra d'aquesta cançó. Ja saps que tot això depèn de tu. Moving to the Sun. Les 5 i 2 minuts. Hola. I així comença nova hora del poder del ritme aquí a Flash FM. Després el nostre compi, l'Armán Maravalla, que demà torna a partir de les 12 en punt del migdia. I un servidor, Miquel González, tot un ple estar amb vosaltres, intentant refrescar-nos amb aquestes altíssimes temperatures d'aquest dimarts, dia 18 d'agost del 2026. Primers convidats, Dimitri Vegas, Lai Mai, una miqueta de màquina per començar aquesta tarda. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas on Like Mike. You can now listen to our new single

0: Assembly a 69 comparteixen dues cançons que van fer el 2018, per un costat el Mala i per l'altre aquesta que estem escoltant ara mateix aquí a Flash FM. Això que es diu Bebé, Bebecita. Doncs vinga, Bebecita, Bebecito, no marxis. Que tinc per aquí a Moveix Jo, un artista francès que hem conegut aquest 2026 i la seva carta de presentació és això que es diu Maladie.
1: Shout out to my man, Moveix Jo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: un 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
5: Tu eres la número uno y como tú no hay dos.

Muchacha, bonita, la cançó de RVFV i Aisa. Això es diu Muchacha i sonarà aquest dissabte a partir de la 1 de la matinada a la Festa Flash FM que tenim a Cadaqués. Aquest dissabte, dia 22 d'agost, amb el nostre compi, amb l'Héctor Ortega i qui us parla, Miquel González. Si esteu per la Costa Brava aquest dissabte, us passeu per Cadaqués i veniu a la Festa Flash FM. I aquesta tampoc hi serà. També hi serà. Hacker.

Felicitats al Rauleto, Rau Alejandro, al costat de Farruko. El 2019 es van posar d'acord i van fer aquesta que es diu Fantasies, Fantasies Contigo. Als principis de la carrera musical del Rau Alejandro, on ja es veia que aquí hi havia un artista molt i molt gran. Igual de gran que aquest, Omar Courts. Això es diu Coco i sona aquí a Flash FM.

Si ho peten per separat, imagina't quan s'ajunten. Estem parlant de la Anna Mena i també de la Lola Índigo. Totes dues juntes han fet aquesta que es diu Petitoa. Una cançó que, si voleu, us mola, la podeu votar a través de flashfm.cat en el nostre Calibre 45. És una de les cançons més importants d'aquest estiu 2025. I que no podria faltar aquesta tarda de dimarts a través de Flash FM. I parlant de cançons estiuenques, en arriba aquí una altra, en aquest cas, però feta des de casa nostra. Estem parlant dels Figaflowers. No paren al llarg de tot l'estiu, recorreguents a Catalunya, amunt i avall. I també passen per l'antena de Flash FM, a la fresca, amb el remix. T'espero.

sens dubte, la batxata més important del moment. Una batxata no feta per qualsevol, per la veu i la bona música de Romeo Santos i Prince Royce. Per separat ho peten i quan s'ajunten pues fan cançons com, per exemple, aquesta que es diu Dardos a través de Flash FM. Avancem aquesta tarda, dimarts. Ara amb Relsby, al mallorquí. Això es diu Tu Bacín.

Elena Rose i Manuel Turizo, junts amb aquesta que es diu La Setmana. És una cançó tranquil·leta, però a la mateixa vegada elegantíssima. Una cançó que no podien deixar passar aquesta tarda de dimarts i tampoc l'hem deixat escapar aquest estiu 2026. 5 minuts i arribem a les 6 en punt de la tarda. Preparat un Anuel AA, el manual, abans però, la diva de Catalunya, la Batlle, en solitari, dame.

0: La cançó te la saps a memòria, la lletra també te la saps tota, de pe a pa. Però no t'esperaves que l'artista fos un altre, perquè tu estàs acostumat, acostumada a Bad Bunny. Doncs pues no. En aquest cas, ni sigui productor, Clan, la versió del Café con Ron, i la veritat és que l'ha ben encertat, eh? Ens encanta aquesta versió de Clan. Café con Ron, aquesta setmana és el megacrack de Flash FM.
1: This is Flash FM.
0: Destacadíssima, cada dues hores que sona aquí des del poder del ritme, aquest Café con Ron, com ens agrada la cançó original i com ens agrada encara més aquest remix que sona de moment aquí a Flash FM. Les 6 de la tarda i 3 minuts, així comencem nova hora i parlant de novetats, el Loro.
2: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Agafem també una mitiquíssima de tota la vida de Henry Mendiz i José de Rico, remesclat aquest 2026, amb això que es diu Rayos de Sol Remix.
3: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Mendiz i estàs escuchando...

Ellos dos son la pareja del año. Ellos dos son Sebastián Yatra y Mike Towers. El 2021 van fer una, van fer parella. Però parella musical, eh? Tampoc van ser malament. La pareja del año a través de Flash FM. I parlant de parelles musicals, tenim per aquí Ozuna i Omar Courts. Fa molt pocs dies que van treure un nou tema i ens ha arribat aquí a Flash FM al Loro. Perquè aquesta és 100% sortida del forn, Supernova. Es diu Zizi.

0: 8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta

0: etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
2: FM. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Music Session. Estem esperant a veure quina serà la següent sessió d'Ibiza. Ja ho veurem, ja ho veurem. De moment, però, ens quedem aquest Bombona, la número 48. Aquesta exactament la va fer l'any 2022. I el cantant escollit d'aquest cas va ser Tiago BZK, la Bombona. Todos quieren contigo. Endo, endo. Tornem a l'estiu 2026, la cançó més important d'aquest estiu, o una de les més importants, sens dubte, és aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, això que es diu La Graciosa. Ella

Tot el que toca Shakira es converteix en un èxit, com per exemple aquesta que ha fet al costat del BL a principis d'estiu. Ens va sorprendre amb diferents cançons, com per exemple la cançó del Mundial o aquesta que es diu Algo Tu, que sona a través de l'emissora del Rima. Preparat el Tell to You, abans però més electrònica, en aquest cas de David Guetta, Tons and I, amb això que es diu Gone, Gone, Gone.

0: Lola Índigo i Manuel Turizo comparteixen mil coses. Una la sabem, que és aquesta cançó, que justament es diu així, mil coses. Les altres 999, de moment encara no en sabem res. Ojalá fossi una mica de salseo. Preparat Mike Towers, una anem més. Abans, però, una mica de reggaeton feta des de casa nostra. 31 fam, flashy ice cream, una miqueta de Doraemon, Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Bad Bunny, això es diu Voy a llevarte pa PR, és un dels temes que sonarà, atenció, aquest 22 d'agost, aquest dissabte, des de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit tenim una cita al Vespreig, a la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant, de les mans de l'Héctor Ortega i també amb la presència de Ron Pujol. Hi haurà un fiestote dels bons, eh? Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a l'Hospitalet de l'Infant hi pots passar amb l'Héctor Ortega i escoltar cançons com, per exemple, aquesta de Bad Bunny, això que es diu Voy a llevarte pa PR. Amb 100 minuts arribem a les 7 de la tarda. Atenció, que tenim el Quevedo, que ell ho té claríssim. Ell no marxa de les Canàries ni borratxo.

0: Així sona el que és aquesta setmana la cançó més important de Flash FM, el número 1 del nostre calibre 45, electrònica de les mans de Kagel. Tot el que toca aquest artista es converteix en un èxit, almenys el que ens arriba sempre aquí des de Flash FM. Això estiu molt vint de sant i vosaltres heu escollit que sigui la cançó més important de la setmana a través dels vostres vots a la nostra pàgina web a flashfm.cat i fins dissabte a les 6 en punt de la tarda teniu temps de votar si és que voleu que torni a repetir com a número 1. Molt vint de sant, les 7 de la tarda, quasi 3 minuts.
1: A Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer estar amb vosaltres aquesta tarda de dimarts fins a les 9 en punt del vespre. Els següents convidats per començar nova hora, Mora i C. Tangana. Una miqueta de droga, o sigui, la cançó. No t'equivoquis.

0: tota la vida i encara ara aquesta cançó funciona com si fos un pelotazo actual. Des del 2015, que recordem, aquesta de Plan B, Chencho Corleone, això es diu Fanàtica Sensual. És impossible, quasi, quasi, no surti de festa i que no surti mínim una cançó de Plan B. Tornem a l'actualitat, ara amb Tini, amb això que es diu Dos Amantes. Sona Flash FM.
1: Esto dice así. Ella...

0: Montbuit.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

muchacha. Aquest és un dels temes estrella d'aquest estiu a les festes Flash FM que tenim repartides arreu de Catalunya. Perquè a totes les festes de Flash FM que posem aquesta cançó, Muchacha, de RVFV, el moment que toca posar aquesta cançó és, sens dubte, un dels millors moments de la nit. Parlant de festes de Flash FM, aquest dissabte en tenim més, eh? Aquest dissabte, dia 22 d'agost, a partir de les 1 de la matinada, estarem amb un servidor i l'Héctor Ortega a Cadaqués. Si esteu per la Costa Brava, ja teniu el planazo d'aquest dissabte. De 1 a 3 de la matinada, Festa Flash a Cadaqués, amb l'Héctor Ortega i qui us parla, Miquel González. Quines ganes que tenim que sigui dissabte. De moment, però, estem a dimarts, estem escoltant Flash FM i és el moment perfecte per donar play a un dels altres temes que també sonarà a Flash. A la Festa Flash el dissabte és Bad Bunny. Anem a fer-nos un baile inolvidable. Som-hi.

En aquest cas del Justin Quiles, tots dos amb això que es diu Loco. Tu estàs loco o no estàs loco? I Loco que ens té el BL. El van descobrir l'estiu de l'any passat i des de llavors tot el que canta es converteix en un èxit, com per exemple aquesta Tampoc es queda enrere. Això que es diu No tiene sentido.

cançó que ens diu que és el que s'ha de fer cada dia de la setmana. Estimar-nos dilluns, dimarts, dimecres, dijous, cada dia, i el cap de setmana a la platja. A mi em sembla un planazo, sincerament. Ells dos són Elena Rose i Manuel Turizo. Tant de bo el que diuen a la cançó formés pas també de la seva vida personal. Ja tindríem el salseo format aquí, eh? La setmana, a través de Flash FM, deixem enrere Manuel Turizo i Elena Rose per... Dona play als següents convidats d'aquesta tarda. En aquest cas són els Tiets. Això que es titula Tàndem. I en 0, Mora i Jacob amb el seu Memòries.

el Xenxo i la Badial. Aquesta es titula Choque. Sens dubte, una de les combinacions més random de la història del reggaeton. La Badial, que per ella era un somni, fer una cançó amb Xenxo Corleone, ex de Plan B, i efectivament va ser un somni complert de l'artista catalana. Choque, aquesta cançó que, per cert, durant aquesta temporada passada va ser número 1 del nostre Calibre 45. Preparat el Rauleto, Rau Alejandro, amb el seu Diluvio, abans però que no pari el perreo, en aquest cas, la combinació entre la nova escola del reggaeton, l'Omar Kours, i la old school del reggaeton, Ñengo Flow. Dos combinacions, dos històries ben diferents, juntes amb aquesta que es titula Forever Tugantel.

Es van proposar fer la cançó de l'Esteo i la proposta va ser clara. I ho van aconseguir-ho. Ana Mena i Lola Índigo, totes dues guapíssimes. Amb això que es diu Petitoa. Petitoa i un cor. Seria el títol oficial de la cançó. Són a través de Flash FM. La podeu votar, si voleu, a través de flashfm.cat en el nostre Calibre 45. 4 minuts i les 8 en punt del vespre. El Cano i el Justin Quiles són els següents convidats d'aquesta tarda. Junts amb això que es diu Olvidarnos de tot.

0: és la dieta de Bad Bunny. Pel matí fa el cafè i per la tarda fa el ron, el cubata, i ja està, si t'ho fas. Tot i que aquesta cançó no és cantada per Bad Bunny, és pel DJ i productor Clan, que ha fet la seva pròpia versió d'aquesta que es titula Cafè Bon Ron. La cançó te la saps de memòria. Per què? Pues que l'has escoltat mil cops amb la veu de Bad Bunny, ara però amb Clan. Que aquesta setmana es converteix en el mega crack de Flash FM. Cafè con Ron. Pel matí cafè i per la tarda ron. Són les 8 de la tarda, pues ara toca pues el xupito de ron. I ja està, així de fàcil. Comencem nova hora, vinga, va. Ara amb Shakira i Burnaboy.
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Amb vosaltres fins a les 9, la Shakira, que ha sigut la protagonista, sens dubte, d'aquest estiu. I també del Mundial, amb això que es diu Dai Dai.

0: Flash.
1: Arcángel pa. Once.

Volver a acompañar, ¿eh? D'Arcángel. Això ha sigut la xumba. L'èxit que van fer junts el 2023, i avui escoltem a través de Flash FM. Preparadíssima la cançó de l'estiu, Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Abans, però, una de les moltes sessions del Bizarrap, en aquest cas, la de Daddy Yankee, la número 0.

0: 8. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
4: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash.
4: El poder del ritme. Connecta't amb nosaltres.

Són les 4 de la matinada i dius, bueno, va, fem una més i marxem. Una ara més, però després són les 7 de la matinada i dius, per favor, una. I hem acabat a les 7 del matí. Què ha passat aquí? Una ara més. Així es diu aquesta cançó, la darrera del Miquel Torres. My Tower. Una més. Una cançó més? No, no. I unes quantes que tenim fins a les 9 en punt del vespre. Com, per exemple, una perfecta per l'hora del sunset. Per escoltar des de Flash FM. Shinsa, Arco i Kasango. Que qui són aquests? Doncs mira, ni idea. Però han tret una cançó que és perfecta per escoltar ara mateix mentre mires la posta de sol. Això es diu Fire Fire. És novetat a Flash.

Vaya, vaya, vaya. És la cançó original d'Ozuna, el que passa que més tard tots els seus col·legues s'hi van unir. I quan dic que tots els seus col·legues són molts, eh? Hi ha el J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA, Farruko i els que em deixo. Baila, baila, baila, remix. Va ser el 2019 que vam descobrir aquesta cançó i l'hem ballat moltíssimes vegades. Potser més cops l'original que el remix, les coses clares, eh? Preparat Ryan Castell al Capó amb la Villa Villa Villa. Abans Siderland i el seu remix. Aquesta, una miqueta de versió en català, és de Flash FM, amb el remix del Tut Tut Tut.

0: El 2024 l'artista Cano li va dedicar a la seva filla aquesta cançó que es diu Se pone las Nike. Ni ell mateix sabia que aquesta cançó es convertiria en tot un èxit. Avui el recuperem a través de Flash FM. Quasi 9:15 del vespre, això és Flash FM. Abans de les 9 tenim per aquí el Golpito de Quevedo o també el Yapaqué de Farruko. Però nosaltres ens tornarem a escoltar demà a partir de les 5 de la tarda, ja que aquesta setmana estem compartint junts les tardes d'estiu, intentant refrescar-nos des de l'emissora del Rima. I també amb cançons com, per exemple, aquesta, de Manuel Turizo. Amb ell me'n vaig.
1: Flash. En directe a Flash FM, Miquel González.
0: No és que me'n vagi amb el Manuel Turizo, ja m'agradaria, sinó que me'n vaig i demà torno, vale? Això es diu Por un pendejo no sé llorar. Va, tu no ets a Miquel. Fins demà. Adeu, guapos, adeu, guapas. Otra.

0: la maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: Flash FM, son las 10.

apaga la llum que el meu DJ controla.